més avorrit que jo. O mirant com s'esfulla un alzinar, olorant romaní, com tornen a florir i es tornen a esfullar. Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà, i espero, vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adéu-siau.

Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero.